Hi ha llocs que guardin la seva història entre xarxes, barques i les mans de la seva gent. Del 9 al 12 de juliol, les Cases d'Alcanar celebren la 5a edició de Les Cases, Dones i Mar. Una cita que ret homenatge a les dones que han estat part fonamental de la seva vida marinera. Passeja per una fira d'artesania i proximitat amb mig centenar de parades, prova les tavernes marineres, participa en activitats culturals i familiars i acaba el dia entre música a la vora de la mar. 4 dies per viure la cultura, la tradició i l'essència de l'art de remendar. Les Cases, Dones i Mar, elles han teixit la història. Vine i coneix-la. Del 9 al 12 de juliol a les Cases d'Alcanar. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar i al perfil d'Instagram @donesimar_lescases.

0: Bon dia a tots i a totes. Avui, 9 de juliol del 2026, anem amb un altre programa de l'Hoy por Hoy de Ser Maestrat. En aquest cas, contem amb les entrevistes a Borja Castell, regidor d'Hisenda, Urbanisme, Pesca i Agricultura de Benicarló, i amb Maria Fontanals, protagonista de La monja Alferes al Festival de Teatre Clàssic de Peñíscola, que tindrà lloc avui. I passem amb les entrevistes. Muy buenos días a todos. Hoy, dentro de nuestras secciones de entrevistas, contamos con la presencia de María Fontanals y ella es protagonista de La monja Alférez. Primero que nada, muchísimas gracias por atendernos.
1: Gracias a vosotros por tenerme.
0: Y bueno, hablamos porque hoy será al Festival de Teatro Clásico, allí en Peñíscola, vuestra obra, La monja Alfécer, que cuenta la historia de un personaje bastante fascinante como es Catalina de Eurasio. ¿Qué fue lo primero que te atrapó de este papel?
1: Pues muchísimas gracias. Pues el personaje, la verdad que es un personaje fascinante, como comentabas tú, es un poco... leyenda, ¿no? Tiene esa leyenda, pero lo que me atrajo es quizá la complejidad de un personaje donde tiene muchas capas, ¿no? Y además en una época como es la época del barroco, la época del siglo de oro, donde se juega mucho con el claroscuro, el confundirse, el tema de la identidad, ¿no? Entonces, para mí fue como sacar y ir sacando capas y llegar un poco a la esencia de quién era Catalina de Eurasio. Y buscar el ser humano, que era una persona que quería ser libre, que quería expresar su identidad, ¿no? En un mundo donde el poder religioso y el poder patriarcal estaba tan presente, la mujer pues no tenía ningún tipo de voto.
0: Totalmente.
1: Entonces, bueno, pues buscar una persona que intenta respirar, que intenta que su alma pueda emerger y ser quien es, ¿no? Porque desde bien pequeña la encierran en un convento, si hay un desarraigo con su familia, sufre muchos abusos en el convento, ¿no? Abusos, me refiero, de físicos, de maltrato y verbales también. Ella también era una persona muy pendenciera desde pequeña, siempre tenía muy bravona, muy de pendenciera, entonces no encajaba para nada en el convento. Y no sé, yo creo que fue un poco buscar ese camino, ¿no? De quién es realmente Catalina de Eurasio entre todas estas capas. Y me quedé con la esencia de buscar una persona que realmente quiere ser libre y poder ser quien es, y luchó toda su vida por ello.
0: ¿Y de qué manera te ha sido el proceso de preparación para, pues, interpretar al final un personaje tan complejo y, por decirlo de alguna manera, adelantado a su tiempo?
1: Bueno, ella escribió una autobiografía, entonces fue pues precisamente leer su autobiografía. También me he leído libros, que uno que se publicó recientemente, de Las hijas del Naranjel, sobre el personaje de Catalina de Eurasio. Un poco documentarme, ¿no? Hay una parte de documentación, de saber del autor, de la época, de indagar pues los lugares donde ella pasó. Hay como un análisis del texto también, ¿no? Propiamente, ver el retrato, que le hicieron un retrato, porque en esa época ella fue como, bueno, muy conocida, incluso se le hizo un retrato, donde normalmente la gente digamos, de pueblo no se le hacían retratos. Entonces, y luego en los ensayos, para mí intento no ir con nada predeterminado, sino que lo voy descubriendo a partir del proceso de ensayos, el proceso de físico, de cómo puede moverse una persona que tiene que pasar por hombre, además, ¿no? Y que se siente hombre porque tiene que pasarlo, en un mundo muy cruel. Y muy, además, porque ya llegó a ser soldado y llegó a ser alférez, con lo cual tenía una fuerza muy, muy fuerte, y tenía que demostrar más que un hombre, que ella podía ser hombre también. Entonces todo eso se se bucea mucho en el proceso de ensayo. Y para mí la fisicalidad, después de todo el análisis de texto y de contexto, hay una parte muy física de dónde reside este personaje, cómo anda, cómo se mueve, cómo respira, cómo habla.
0: En cuanto al escenario, perdona, actuar en el patio de armas del castillo de Peñíscola, entiendo, tiene un encanto especial porque al final es patrimonio, es cultura. ¿Qué siente una actriz al representar un clásico como este en un escenario que tiene tanta historia?
1: Es fascinante, o sea, realmente es como tener la escenografía necesaria para ello. Es algo inexplicable. De hecho, me recuerda mucho esta obra que hicimos hace 2 años en el Festival de Olmedo, uh-huh. también, con la muralla detrás y el cielo estrellado. Pues ayer, además, que fuimos a ver una obra aquí en el castillo, en el patio de armas, se siente toda esa magia, esas piedras que tienen ni tanta historia y que de alguna forma el espacio también determina la obra propiamente. Le uh-huh. añade una capa más del entorno, que el espacio es fundamental también en el teatro. Y evidentemente aquí es un lujo, realmente es un lujo poder actuar en un espacio como este. Y como actriz te alimenta muchísimo también estos espacios, muchísimo.
0: Uh-huh. ¿Y crees que este tipo de festivales de teatro clásico ayudan a acercar estos textos tan, tan clásicos a un público pues algo más amplio?
1: Por supuesto, sí. De hecho, ayer estaba lleno el teatro, uh-huh. bueno, el patio de armas, lleno. Sí, uh-huh. realmente ayuda mucho y creo que el verso está de moda ahora. Justamente nuestra directora de verso, Carmela Aramburo, ella nos lo comentaba y se ha hecho muy popular y la gente los está redescubriendo, los textos clásicos que no dejan de ser modernos, ¿no? Porque todavía nos hablan de temas que nos interesan y por eso son clásicos. Y el verso se está redescubriendo y está fascinando, realmente está fascinando al público. Y evidentemente festivales de este tipo pues ayudan a que siga promocionándose obras clásicas del siglo de oro, por supuesto, o obras clásicas también en general.
0: Uh-huh. Y una pregunta así un poco más personal, ¿por qué cree que los clásicos siguen emocionando tantos siglos después?
1: Bueno, justamente, ¿no? Lo que comentaba, que al ser clásicos tocan temas que todavía nos tocan el alma, ¿no? Y nos hablan. No son temas desfasados, sino que simplemente hay algo en el texto, en la palabra, que todavía nos resuenan, en el tema de los textos que nos resuenan y que de alguna forma nos hablan y salimos conmovidos del teatro, la gente sale conmovida. Para mí es esto, ¿no? No dejan de ser modernos, a pesar de, por el hecho de que son clásicos, todavía se pueden producir. Y después también la parte de que muchos de los textos clásicos permiten también jugar con apuestas en escena más modernas, y eso te lo permite porque el texto lo soporta también, uh-huh. ¿sabes? Sí.
0: ¿Y qué aporta esta versión de la monja Alférez respecto a otras adaptaciones?
1: Bueno, es una adaptación que se centra mucho, no sé si en otras versiones, creo que La monja Alférez no se ha hecho mucho como obra. Esta es una obra que le adaptaron a Daniel Alonso y Germán Vega, entonces basado en la obra original y pone a relucir el personaje y luego hay una trama central con Doña Ana y restablecer el honor y bueno, hay además alguna en paralelo con el hermano de Catalina de Erauso, pero yo diría que es una obra, de hecho Teatro Círculo ya esta obra la hicimos hace 2 años y tuvo mucho éxito porque mucha gente descubría a la monja Alférez por primera vez en una época donde realmente se está reivindicando mucho y cuestionando lo que es el género, ¿no? La identidad de género. Entonces fue como para mucha gente descubrir a un personaje de la historia de España que, al menos en Estados Unidos, no se conocía. Y el Teatro Círculo decidió volver a reponer La monja alférez 2 años después, justamente por las políticas de Trump, en donde reconocía que solo había dos géneros binarios, ¿no? Masculino y femenino. Entonces el Círculo dijo, no, hay que reivindicar que el abanico es mucho más amplio, ¿no? De la identidad de género. Y entonces La monja alférez volvió, a pesar de las... de los obstáculos que ponía el gobierno norteamericano, se volvió a reponer La monja alférez, y creo que es muy actual y que es una lucha todavía, bueno, que sigue vigente, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y ya como última pregunta, ¿qué esperas que el público... ¿cómo esperas que el público reaccione ante esta obra?
1: De hecho, la experiencia que hemos tenido hasta ahora, porque no solo en Nueva York, la hemos traído en festivales hace 2 años en Clásicos Alcalá, en Olmedo, hemos estado en El Escorial, en Quintilla del Agua, en el territorio Atlanza, hemos estado en Zaragoza, en el Teatro de la Estación, o sea que realmente la hemos traído a muchos sitios y la gente responde muy bien. Les gusta mucho, algunos descubren el personaje de la monja alférez. Les gusta porque además está ambientada en un cabaret. Es como un teatro, es un bar cabaret. Entonces tiene esta parte de frescura, que hay como una especie de narrador tipo cabaret, que va contando la historia de las hazañas y las aventuras de la monja alférez, centrada principalmente con la relación con Doña Ana. Y luego hay momentos, o sea, por tanto hay una parte de musical, hay momentos de humor, y esto pues ayuda a distensionar los momentos dramáticos de la obra. Y también se demuestra un poco la monja alférez, hay una parte de vulnerabilidad del personaje de la monja alférez, ¿no? De eso, todo en el tercer acto, de que se sacrifica por Doña Ana. No literalmente, pero bueno, sacrifica. Si la quieren ver, tienen que venir a verla para saber por qué se sacrifica por ella. Pero con lo cual se acerca el personaje de la monja alférez, que es como una leyenda, pues se acerca también a la parte más humana de ella, de él.
0: Pues yo por mi parte, muchísimas gracias por correspondernos. Y si quieres invitar a la gente a que hoy vaya a veros allá a Peñíscola.
1: Por supuesto, pues nada, esperemos que puedan venir hoy a las 10:30 de la noche en el patio de armas del castillo de Peñíscola. Les esperamos y estará la monja alférez esperándoles también y a todo el elenco. Muchísimas gracias.
0: A ti, venga. Hola, bon dia. Avui estic en Borja Castell, regidor d'Hisenda, Urbanisme, Agricultura i Pesca, Benicarló. Primer que res, moltes gràcies per vindre.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I bueno, parlem del nou bulevard de Benicarló. Quin serà el disseny definitiu, més o menys?
2: Bueno, fa aproximadament quasi 2 setmanes vam explicar ja el projecte bàsic de lo que seria el nou accés nord, que és la primera fase per arreglar tot el bulevard, que és una entrada molt important per a Benicarló, és l'entrada des de Vinaròs, que permetrà accedir a Avenida Catalunya, carrer Vinaròs, o seguir per la pròpia antiga Nacional 340. La idea és que Benicarló siga obert a la gent, no siga un poble tancat, i per tant fer aquest tipus d'inversions per adesentar una de les entrades més importants del nostre poble. En aquest cas, pues, bueno, és un projecte molt important per a Benicarló, és una inversió de 3 milions d'euros que farà, pues, bueno, que sigui la primera fase de reordenar tot el bulevard en un bon carril bici que anirà des de la Fossa del Pastor fins a arribar a la rotonda de la Batreta. Habrà més de 4.000 metres quadrats de zona verda i així mateix carril bici, un carril bici, pues, lo que he comentat, molt important. Se reordenarà bastant el tràfic i la mobilitat urbana a Benicarló i se permetrà, per tant, pues, arribar en esta primera fase. Esta no és los 3 milions d'euros que t'he explicat no és només la rotonda, sinó també, pues, tota la circunvalació des de la Fossa del Pastor fins a arribar a la Batreta, la reordenació del tràfic, la zona verda, totes les il·luminàries que hauran, tot l'asfaltat de la via que també se farà, el carril bici que t'he anomenat, tots els carrers peatonals que uniran en el futur col·legi número 5, que estarà ubicat en la UA7, i per tant, aquests carrers peatonals que s'accedirà des del carrer Vinaròs, s'ha de centrar també les entrades de l'Avinguda de Catalunya del carrer Vinaròs. Així mateix, pues bueno, pues és una inversió bastant important que dignificarà una de les entrades del poble de Benicarló. Estem segurs que en este nou disseny i a partir d'ahir de delimitar totes les seccions de los arbres del carril bici, l'amplària de la calçada per on aniran els cotxes o qualsevol vehicle, pues bueno, permetrà delimitar tot el bulevard fins a arribar al centre comercial. Aquesta és la idea, la planificació que tenim, i per tant, pues bueno, el bulevard, com tal i com vam anunciar en su dia, és una obra molt costosa i per tant hem que planificar-ho per fases. Entonces, pues bueno, hem cregut convenient començar per esta, d'anar de nord a sur i començar per esta redona, que estem segurs que és un accés, que serà un accés primordial per a Benicarló i que de segur millorarà moltíssim la imatge de Benicarló i la mobilitat urbana.
0: Parles de que este és una primera fase. Quan es preveu que es comencen les obres?
2: Bueno, l'altre dia vam exposar el projecte bàsic, ara anem a licitar el projecte executiu i la direcció d'obra, que crec que és un import més o menys d'uns 250.000 euros, 260, i el període, pues, bueno, el període de redacció del projecte són 3 mesos i esperem que l'any que ve ja se liciten les obres per iniciar esta nou fase, esta primera fase del bulevard. Esta primera fase és una, com he dit, una fase importantíssima. Benicarló sempre té problemes, igual que qualsevol poble, qualsevol ciutat, però un dels problemes que té són les entrades del poble. I això no ve de fa 3 anys en este govern, o de 8 en el govern socialista, o del Partit Popular, no. Estes problemes els ha tingut sempre. I per tant, que Benicarló tingui bones entrades al poble ha de ser una inversió prioritària. Per tant, pues, bueno, ara comencem per esta redona, que pensem que és una entrada al poble magnífica i que junt al derribo de l'edifici dels antics bomberos, que això el projecte ja el tenim i en una setmana o 2 setmanes licitem ja les obres del derribo de l'edifici dels antics bomberos, pues, crearà una entrada al poble magnífica i per tant, pues, bueno, se reordenarà molt bé el tràfic i mos permetrà, pues, bueno, adesentar una entrada i començar ja d'una vegada per totes a fer este bulevard. Una inversió important. Nosaltres ho vam dir antes d'entrar a l'equip de govern, que una de les tenim que afrontar 3 problemes. Un era la piscina municipal, que ja està afrontat perquè vam fer les obres i està oberta. Uh-huh. Un altre era l'eje cívico, que ara mateix pues, se van acabar les obres en su dia, i hasta 5 anys des de la recessió de l'obra i no se pot tocar res, i per tant, pues, bueno, de moment no anem a tocar res. I el tercer problema era el bulevard. Entonces, anem a atacar este bulevard en esta primera fase, i jo penso que serà una entrada magnífica al poble, una primera fase, pues, bueno, que serà important, i que junt a la UA7, que també se farà el futur col·legi, l'enderrocament de l'edifici dels antics bomberos, aquesta zona se dignificarà molt i per tant serà una zona de creixement urbanístic molt important per a Benicarló.
0: Altra de les inversions que esteu fent per part de l'Ajuntament és l'estació de busos. On s'ubicarà definitivament per a que la gent sepa on se trobarà aquesta estació?
2: Bueno, ara al pleno del mes de juny vam aprovar la modificació del pla general per fer una permuta de zona verda i sòl dotacional. És una parcel·la que està en el Paseo Febrer Soriano, que linda en el Lidl i també en la Química IFF. És una parcel·la de 5.040 metres quadrats, que és una parcel·la molt important perquè estratègicament està al costat de l'estació de ferrocarril, està al costat de la CV135, que unís el desvio de la Nacional 340, i per tant considerem que pel seu lloc estratègic i també que és accessible per a la gent que viu al nucli urbà de Benicarló, pues, també pues, serà una estació inversió molt important per a Benicarló. Com he dit, estratègicament no podria haver millor puesto. La idea d'aquest equip de govern és centralitzar tots els busos interurbans, és a dir, tots aquests busos, no la línia regular Vinaròs, Benicarló, Peníscola, sinó tots els busos interurbans per a que no entren al poble. El més important és que i Benicarló també té un problema ahí que se tenia que afrontar i ara l'hem afrontat, i és que tots els busos interurbans, qualsevol bus que se'n vagi a València, a Barcelona, a Madrid, a Sevilla, on siga, a Bilbao, entre dins del poble. I això pel tràfic és molt costós, no? I genera certs problemes en certs moments del dia. Per tant, la idea nostra és crear una estació d'autobusos que en certa medida no estigui dins del nucli urbà de la població, que siga plenament accessible per la gent del poble, i que faiga, bueno, centralitzar tots aquests busos interurbans, que tota la gent ja sàpiga i tinga el pensament de que qualsevol trajecte de llarga duració que no siga aquesta línia regular Vinaròs, Benicarló, Peníscola, té que anar a aquesta estació, i que per tant, pues bueno, aquests busos no entren dins del poble. Jo penso que és molt bona notícia, perquè bueno, moments puntuals del dia tenim problemes en el tràfic, també en busos interurbans, en Avinguda Maestrat, Avinguda Jacinto Benavente, carrer Peníscola, hi ha problemes. De fet, ara mateix qualsevol persona que vulgui anar a agarrar un bus a València, a Castelló, a Barcelona, a Madrid, no sap on ha d'anar. Té que assegurar-se bé d'on anar, perquè hi ha diferents parades del poble. Està pues, la parada de l'Avinguda Maestrat, està la parada del carrer Peníscola, en cert moment també està la parada de la plaça Constitució, de Jacinto Benavente. Hi ha moltes parades urbanes que fa que bueno, pues, hi ha una necessitat important de centralitzar tots aquests busos interurbans, i per tant aquesta és una prioritat absoluta que nosaltres ara hem aprovat definitivament la modificació del pla general perquè este solar de 5.040 metres quadrats siga sol dotacional, que puga permetir la construcció de la futura estació d'autobusos. Ara estem acabant ja el projecte d'obra de la nova estació d'autobusos, un projecte molt important, i que serà subvencionat en part per la Diputació de Castelló. La Diputació, de forma bianual, de la mateixa forma que va fer en el 2024 i el 2025, va treure una línia de subvencions a entitats locals, que era el Plan Impulsa. Nosaltres ahir pues, mos vam beneficiar junt al conveni subvenció directa de la Diputació del Camp de Futbol 8, i en este cas la subvenció bianual 2026-2027, nosaltres mos beneficiarem d'una altra vegada d'aquesta subvenció, que són 250.000 euros, el suport que tenim de la Diputació, i que ens beneficiarem per esta sessió d'autobusos. Infraestructura molt necessària. Nosaltres ho portem al programa electoral perquè sempre ho hem pensat. Molts també ho portaven, però no sabien on ubicar-la. Nosaltres sí. Entonces, pues bueno, nosaltres hem portat este projecte dins del programa electoral, sabíem on teníem que ficar-la, i per tant anem a fer-la, perquè és molt important i molt necessària. És una infraestructura llargament reivindicada per la gent, i perquè bueno, al final qualsevol ciutat moderna, siga gran o siga menuda, té una estació d'autobusos. Sense anar més enllà, Vinaròs té una. I qualsevol municipi gran de més de 20.000, 25.000 habitants ne té una, no? Per exemple, la Vall d'Uxó té una estació, Onda també, Castelló, Vila-real, tots aquests pobles i ciutats tenen una estació d'autobusos, Benicarló també la de que tindre. I per tant també és una infraestructura molt necessària per ficar-nos en el mapa. Però al final és una infraestructura que no només beneficiarà pues, el fet de que se centralitzen els busos interurbans, sinó en matèria de turisme, en matèria de mobilitat, en matèria de, pues, bueno, de donar-li vida a aquest paseo Febrer Soriano també, no? Jo penso que serà una estació, una infraestructura molt important per a Benicarló, que llargament reivindicada, que ara la farem una realitat.
0: D'igual manera que t'he preguntat per quan es començarien les obres al bulevard, quan està previst que es comencen les obres de l'estació d'autobusos?
2: Bueno, pues les obres de l'estació d'autobusos ara anem, penso que este mes de juliol, si no el mes de juliol, el mes d'agost, aprovem el projecte d'obra, de l'estació d'autobusos i enguany licitem l'obra. Jo calculo que a final d'any o principis de l'any que ve començaran les obres de la nova estació d'autobusos. La execució doncs, creiem que serà de 8 mesos i bueno, doncs això, però creiem que serà una infraestructura molt necessària i que, bueno, que per tant doncs, bueno, nosaltres pensem que esta infraestructura de fet molts partits la porten en el seu programa electoral, que és una infraestructura que viene la necessita i per tant doncs, bueno, anem a dotar-li de contingut.
0: I bueno, canviant de tema, els camins rurals, quants quilòmetres s'han millorat a Benicarló?
2: Bueno, Benicarló en 8 anys de govern socialista només ha fet un camí, que és el camí Fossa Pastor. No s'ha fet ningú camí més. Això també era una reivindicació del sector agrícola, perquè bueno, llargament pues, s'ha dit que els camins rurals és la inversió prioritària en matèria d'agricultura. Nosaltres en aquesta legislatura ens haurem gastat, haurem invertit 1 milió d'euros en asfaltar camins rurals. Vam començar a principi d'any en el camí Mallols. Vam seguir en el camí dels Segadors, que és una via pecuària que va fer la conselleria. Ara hem fet el camí Capuro, el camí Les Folles, i ara hem tret a licitació 3 camins més, que són el camí Rajolà, el camí dels Germans, que és la prolongació del carrer La Sequita des de l'avinguda Llibertat passant per Corts Valencianes fins a arribar al Barranquet, i el camí que envolta Elies Ramon Fit, que és un camí que connecta el camí Artola i el Barranquet. 3 camins més, 7 camins rurals en tota la legislatura, inversió de 1 milió d'euros i aproximadament 8-9 quilòmetres de camins rurals. Totes aquestes reivindicacions venien del Consell Agrari Local, que ens van comentar, i per tant doncs, bueno, anem a fer-lo realitat. Els obradors, Benicarló té un potencial primari espectacular. L'agricultura és una senya d'identitat de Benicarló, forma part de l'ADN, i és més, en totes les festes gastronòmiques que se deduen a terme durant tot l'any, com pot ser per exemple la festa de la cartofa, però no només la cartofa, l'hortalissa, també tenim una gran potència cítrica, d'ahir doncs, la necessitat de que el sector, que les administracions tinguin que ajudar al sector, no? I nosaltres, doncs, bueno, esta reivindicació venia del sector agrícola i anem a fer-lo realitat. És un milió d'euros en una legislatura invertits assaltant 7 camions rurals, poques vegades s'havien vist a Benicarló. I nosaltres apoyem el sector agrícola i, com t'he dit, un sector primari que és una senya d'identitat de Benicarló. L'agricultura i la pesca, les dues coses, no? Però l'agricultura és una senya d'identitat que hi ha que preservar, i no en parauletes, no anem a la festa de la carxofa i ja fem 4 fotos, i si no se preserva l'agricultura se preserva fent inversions en camins, millorar la vida diària dels nostres llauradors, i per tant doncs, pensem que aquestes inversions molt necessàries també, perquè són al final doncs, 8-9 quilòmetres de camins rurals important perquè els llauradors doncs, puguen fer ús d'aquests camins i puguen ajudar diàriament a la seva faena, no?
0: De quina manera decidiu quins són els camins més prioritaris per a millorar-los?
2: Totes aquestes reivindicacions venen del Consell Agrari. Nosaltres a Benicarló tenim un Consell Agrari constituït des de fa molts anys, jo diria dècades, on els diferents representants de les entitats agrícoles de Benicarló estan allí. Estan dos sindicats de rec, que són les diferents comunitats de regants de Benicarló, està la cooperativa agrícola, està el Consell de la Carxofa, de la DEO, està també els diferents partits polítics, dels partits polítics hi ha alguns representants, la dona llauradora també està per ahí, hi ha moltes entitats. I d'aquestes diferents entitats doncs, estan ens diuen les necessitats que hi ha al poble. Bueno, el regidor d'agricultura doncs, també ho veu, no? També va pel poble i sap quins camins estan malament i quins camins estan bé, no? Però sobretot el Consell Agrari, totes les inversions que se fan en matèria d'agricultura passen per ahí, i si no està el visto bueno del Consell Agrari no se fan. Això és així, no? És un consell que ens permetís que els propis representants agrícoles ens transmetisquen les seues necessitats, nosaltres les canalitzem i a partir d'allà actuem. I estes, bueno, pues, tots aquests camins que t'explica, pues, són inversions que ens han demanat els llogradors a través d'aquest Consell Agrari Local. I nosaltres sempre qualsevol proposta que tenim des d'agricultura, qualsevol cosa que volem fer, passa per ahí, passa pel Consell Agrari Local, i sense el visto bueno de la unanimitat del Consell Agrari Local no se fa res. Entonces és important comptar l'apoyo del sector agrícola a través d'aquests consells.
0: I quines inversions faran al polígon industrial?
2: Polígon industrial haran, la setmana que ve comencem una inversió importantíssima. Jo t'he comentat antes que els accessos al poble són una prioritat per a este govern i per a qualsevol ciutat. Per això anem a fer este nou accés nord, que és molt important. O sigui, el polígon industrial anem a fer un nou accés, que és l'antiga carretera Càlits, que és el camí Sant Mateu, que va des de la subestació elèctrica fins a arribar a la cooperativa agrícola. És una carretera d'accés al polígon industrial, que ara és una inversió de 220.000 euros, més o menys, que permetrà pavimentar, asfaltar tota la via i connectar carrer bici en tota la via, renovar luminàries, com una reurbanització de la carretera. I aquesta carretera és transiten molts de vehicles. Era una reivindicació que tenia la EGM a Benicarló. També tenim una entitat que és com si fos una comunitat de propietaris del polígon industrial. És la entitat de gestió i modernització del polígon industrial, la EGM, que ahí, pues, estan representats tots els empresaris del polígon, empresaris i treballadors. I en aquesta entitat, pues, ens diuen les necessitats que té el polígon industrial. Com t'he dit, pues, el regidor de turno d'urbanisme i d'indústria sap les necessitats, però és important que els empresaris, que totes les inversions que vas a fer el polígon compten el visto bueno d'esta entitat. Entonces, esta era una inversió que, molt important, que ells també ens ho van transmetre, que ens van dir que esta carretera necessita un arreglo i una llimpia de cara, i és el que anem a fer ara. Anem a asfaltar tota la carretera, anem a dotar de il·luminàries i anem a dotar de carril bici i una acera per a peatons. Esta carretera, junt amb la transformació que s'ha fet en el mercat d'abastos, que s'ha reformat íntegrament el mercat d'abastos, tota la coberta i tot el que s'ha fet en l'estructura, l'asfaltat de baix, la pintura vial, les plaques solars que s'han ficat també a la coberta, tot això eren necessitats que tenia la EGM del polígon industrial, subvencionades en part per la Conselleria d'Indústria, per unes subvencions que trau de forma bianual a través de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, que és l'IVACE, i ara, pues, estem ara asfaltant anem a fer esta carretera molt important i a tota d'una necessitat que tenia el polígono industrial bastant important, inversió de 220.000 euros aproximadament, i pensem que serà una inversió molt important per al polígono, llargament reivindicada per els empresaris i treballadors del polígono, i anem a fer-la una realitat. Esta, la del mercat d'abastos, i totes les que tenen. Ara mateix estem pintant en pintura vial tot el polígono industrial. Estem també ficant plaques solars al mercat d'abastos, que és una inversió de 50.000 euros, perquè hi ha que recordar que no només Benicarló, sinó tot el país té una necessitat de tindre la nostra pròpia energia, tindre sobirania energètica. És molt important, i anem a fer-lo realitat en este mercat d'abastos, que 50.000 euros d'inversió, que també està subvencionat en part per la Conselleria d'Indústria, i pensem que és una intervenció molt necessària. També càmeres de videovigilància al polígon industrial, que ara també estem en fase de ficar totes les càmeres en punts estratègics en carreteres del polígon industrial. Això també ens ho demanaven els empresaris i els treballadors, i anem a fer-ho este any, ja tenen contractat a l'empresa. I per tant, pues, bueno, anar seguint fent inversions pel nostre teixit industrial. T'he parlat antes del sector primari, que és un teixit molt important per a Benicarló, en molt d'arraigo, però el teixit industrial també és molt important, perquè l'economia circular també parteix de la indústria. Benicarló també ha sigut un poble en llarga tradició industrial i l'hem de preservar. El polígon industrial també va ser una inversió important que se va fer en su dia, s'ha de mantindre. i totes les empreses que vinguin ahir i tots els llocs de treball, qualsevol administració té que preservar-ho i té que invertir perquè estiguin en les millors condicions possibles. I nosaltres anem a fer aquesta inversió, comencen les obres la setmana que ve, dia 13. Dia 13 de juliol comencen les obres de la carretera Càlids.
3: Altra de les inversions que heu fet a Benicarló ha sigut l'ampliació del cementeri. Com ha anat i quina ha sigut la necessitat de l'ampliació?
2: L'ampliació del cementeri també és una inversió d'uns 300.000 euros que estem construint ja 296 nous nichos i 120 columbaris. I a banda estem fent una reurbanització de tot del 40% dels passadissos del cementeri municipal. Un 40% dels passadissos no eren accessibles en la plataforma elevadora dels fèretros. Entonces, nosaltres vam dir que teníem que accessibilitzar tot el cementeri. Entonces, estem reurbanitzant el 40% dels passadissos del cementeri municipal. Estem també intervenint en tots els passadissos en matèria de recollida d'aigües pluvials. Aquestes aigües pluvials... El cementeri pues, també tenia problemes en matèria de filtracions d'aigua i tot això, i estem ja fent inversions per canalitzar les aigües pluvials. Inversió també important en la majoria dels passadissos del cementeri municipal. Mobiliari nou, 42 bancs accessibles, nous, i per tant una llimpia de cara important al cementeri municipal, que li feia molta falta. Considerem que el cementeri municipal és una instal·lació municipal que no només importa el dia de Tots Sants, sinó que importa tots els dies de l'any. I per tant, anem a fer-ho, i per tant, inversió important. I parlant del cementeri, aquests 292 nous nichos i 120 columbaris permetrà tindre espai suficient per a un marge de 20 anys. Durant 20 anys tindrem marge suficient com per poder fer ús d'aquests nichos i columbaris.
3: A banda d'aquesta ampliació, quines millores s'incorporaran en quant a accessibilitat, zones verdes del cementeri?
2: Bueno, zones verdes que hi ha davant i se'ls conserven, però en matèria d'accessibilitat, el que t'he comentat, el 40% dels passadissos interiors del cementeri que no eren accessibles en la plataforma elevadora, ara ho passaran a ser, perquè s'estan reurbanitzant tots els passadissos antics, i per tant tot la plataforma que hi ha serà accessible en tot el cementeri municipal, i a banda tot el renovació íntegra del mobiliari urbà, 42 bancs nous, plenament accessibles per a la gent, i per tant considerem que aquesta inversió també feia falta i que és molt important.
3: I davant d'aquests projectes, en quin criteri decidiu quines són més prioritaris que uns altres?
2: Nosaltres al final tenim un programa electoral que complir. Això ho tenim molt clar. Nosaltres al final ens presentem unes eleccions i al final la gent vota el que considere, vota persones però també vota programes. Nosaltres tenim ahí un programa electoral que teníem que complir, i totes les inversions que t'he comentat són inversions que estan dins del programa electoral. Ara mateix se va fer la piscina municipal, se va fer el camp de futbol 8, l'ecoparque nou que ha fet el consorci de residus, el sellat del vertedero que farà la Conselleria de Medi Ambient, l'estació d'autobusos que la portarem des del programa electoral, totes les inversions que t'he comentat en el polígon industrial també les tenim en el programa electoral. La primera fase del bulevard ha de sentar entrades a Benicarló importants que arribin a Aragó, a venir a Catalunya, i fer un bon bulevard com toca. També ho teníem al programa electoral. Vull dir, totes les inversions que s'estan fent o que estan projectades estan dins del programa electoral. Nosaltres al final ens presentem a les eleccions, sabem el que hem de fer i sabem el que hem de complir. I per tant,